XXX. Where are the weird people now? XXX. Compose me a song that pulls my hair with ace, with strength. And send waves to me, XXX, to the space. Void. Hi va venir un dit immens bategant tota l'ira dels volcans i va crear les grutes després de 8 cops. 6. Simon li va dir a ella que tenia un ombra a mig pam de la seva pell i era fosca. Tensa, mig gasura, darrere el clatell. 7. La gruta del tòrax, com totes les altres grutes.